les sortides i la fosca nit no em deixin pau. Quan em faci por estar en silenci, quan em costi molt quedar-me en peu, quan tots els records es revelin i s'agraden

majestat és una ànima que habita en dos cossos, un cor que habita en dues ànimes. Amor és trobant la felicitat d'un altre la prop.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegui Momentos.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: creo que quizá este fue, Alberto, una ciegas especial. Uh-huh. Lo fue por muchos motivos.
1: Hola, soy Rocío, la hermana de Alberto. Y mira, María José, explicarte lo que sería mi vida sin mi hermano sería imposible, porque mi vida, no que no sé qué sería de mi vida, es que no sé quién sería yo como persona. No concibo una vida sin él, es mi otra mitad. Es sencillamente la persona con la que siempre quiero estar. Es amor incondicional, sin duda alguna. Es quien mejor me conoce, soy quien mejor le conoce. Es a quien llamo cuando estoy mal y su respuesta siempre es: vente conmigo, que aquí estarás bien. Y es verdad, con él siempre estoy bien. Todo lo que diga, la verdad que se queda corto. No hay persona más importante en mi vida que él y ojalá pudiéramos disfrutar más tiempo juntos, pero desde luego tener un hermano es el mejor regalo que te pueden dar tus padres. Es saber que nunca vas a estar sola. Y eso es una gran bendición.
2: Sorpresa me diste ese día, me acuerdo. Hablamos con Juancho ese día, ¿verdad?
3: Con Juancho también.
2: De Sidecars.
3: Que eso es, que tuvo además su mensaje de Leiva, ni más ni menos, que estaba en el quinto pino. Bueno, por esta sección que hacemos a ciegas ha pasado gente con mensajes importantes, gente que ha convertido una adversidad en una ventaja. Fabiola Martínez sufrió una infección en su embarazo y Kiki Osborne nació prematuro y con muchos problemas. Pero su discapacidad es también una lección.
4: Muy completito, mi niño.
5: ¿Cuánto ha modificado tu vida la condición de Kike y cuánto la ha mejorado? Porque sé que hay cosas duras, pero de lo duro también se sacan cosas muy buenas.
4: O sea, la mamá con, no, ya no me acuerdo cuántos años tenía, eso por no dar datos, pues esa madre que tuvo ese niño prematuro, pues no es la misma que soy ahora. O sea, yo he aprendido mucho, y si me refiero a este momento actual, pues me ha enseñado lo que de verdad importa, me ha enseñado a relativizar mucho pues problemas cotidianos y preocupaciones que a muchas personas se les hace cuesta arriba, pues yo las relativizo porque veo el mundo desde el lugar de Kike, ¿no? Y entiendo que, pues, que hay cosas con las que sí que hay que batallar y cosas con las que no. Entonces me ha enseñado también a elegir esas batallas. Me ha abierto los ojos. Esto lo digo siempre y eso, fíjate que doy las gracias por haberme enseñado a ver.
0: O el caso de David de Morana. Una meningitis le privó de sus extremidades, las cuatro. Lleva el cuerpo lleno de cicatrices.
5: Hay una cosa, David, que sé que has dicho que perdiste las cuatro extremidades, pero que volverías a vivirlo otra vez.
6: Sí, por supuesto. Mi vida mejoró mucho. No tiene ni punto de comparación. Obviamente, pues ayer estaba hablando con una amiga aquí en Italia, en una ortopedia. Ella también, pues, no, pues le falta un brazo y decía que bueno, que es verdad que comparto mis días con dolores, con heridas, con una condición que es un trabajo para mí. Realmente me ocupa las 24/7 del día. Pero da igual, es una cosa más que llevar, pero que gracias a ella, pues yo a día de hoy estoy mucho más tranquilo a nivel personal, a nivel mental, a nivel incluso económico que antes de la enfermedad. Con lo cual, ¿por qué? ¿Por qué estar desagradecido? ¿Por qué estar enfadado? ¿Por qué guardar rencor?
2: Yo creo que has ayudado este año a un montón de gente. A mí me encanta escuchar a gente que ha pasado por retos complejos, que ha superado esos retos y que esos retos le han supuesto una mejora en su vida emocional, espiritual, en muchísimos casos, que hemos repasado muchos testimonios en esta sección.
3: Sí.
2: Yo creo que eso ayuda mucho, porque cuando estás en un momento complicado y no tienes certeza o no tienes ejemplos de gente que ha vivido algo parecido a lo tuyo, el pozo es muy, muy hondo.
3: Sabes que después de nuestra entrevista tuvo otro brote de meningitis, estuvo a punto de morir y ahora ha vuelto con más fuerza porque está locamente enamorado de una chica, así que imagínate, David, cómo es.
2: Qué bien.
3: Y nos ha gustado sacar a la gente de su entorno habitual para hablar de otras cosas. Del duelo lo hicimos con Berta Collado, presentadora de televisión, acababa de perder a su madre, y con Octavi Pujades, actor que acababa de perder a su padre.
7: Siempre va a estar, pero mi madre sigue estando. O sea, yo el otro día me levanté por la mañana, soñé con ella y fui a llamarla por teléfono. Entonces, estoy en esa fase, no de incredulidad, porque sé lo que ha ocurrido, pero no sé si todavía lo he aceptado o no. Creo que es verdad que, como ha dicho María José, el duelo es muy personal, cada persona lo lleva de una manera diferente, pero sí que es verdad que hay como unas fases. Yo estoy muy al principio de las fases. O sea, sé que el camino que me queda no va a ser muy fácil.
8: Octavio, ¿te ves reflejado en lo que dice Berta?
9: Sí, por supuesto que me veo reflejado. Sí, es digamos que el cuerpo y la mente tienen una inercia, ¿no? Y aunque tú racionalmente sepas que esa persona se ha ido, hay un mogollón de cosas que te recuerdan a esa persona, cosas que sabes conscientemente, luego otras cosas que inconscientemente, ¡pum!, son como un gatillo, ¿no? Te hacen revivir los momentos con los que viviste con esa persona. Y bueno, eso va pasando, se va espaciando con el tiempo. Pero mira, por ejemplo, ayer mismo me desperté, me hice una siesta porque estoy con teatro, y justo tuve un sueño súper vívido con mi padre y bastante intensos.
2: Oye, me han sorprendido los contactos que tiene tú y el equipo y el buen hacer del equipo para que se ponga gente, es decir, que de un día para otro se ha puesto gente importante en este micrófono, ¿eh?
0: Esto es una cuestión de Mercedes. Ya sabes que ella es martillo pilón.
2: Mercedes Aranda, ¿no?
0: Mercedes Aranda. Y sacamos a Bustamante de lo suyo, de la música, para charlar de un hombre de campo, cómo se distingue del de la ciudad.
2: ¿Tú sabrías diferenciar a alguien de pueblo de ciudad?
10: Sí, yo lo tengo claro, y por eso lo decía en el vídeo el otro día, porque no puedo evitarlo. Yo cuando salgo por la mañana a caminar y me voy cruzando con la gente, y a raíz de ese vídeo veo que la gente, si me ve venir, está esperando mis buenos días. Ya los vecinos que me conocen de la zona. Pero buenos días, Taro, buen día. Al igual que cuando entro en un edificio grande y entro en el ascensor, yo lo digo y me enfado para adentro, tampoco digo nada cuando no me contestan, ¿sabes? Se quedan extrañados. Pero es una cosa muy de pueblo, el desear buen día, el dar los buenos días, buenas tardes. No sé, somos así. Porque al final en el pueblo nos conocemos todos, creo que es por eso.
11: Y eres un pueblo maravilloso,
0: ¿eh? Sí, señor.
11: San Vicente de la Barquera.
2: Tú eres muy de dar los buenos días también.
11: Exactamente igual. A mí me gusta incluso a las tantas de la mañana cuando voy hacia la radio, que los que nos encontramos somos los mismos siempre. Sí. El tío que está abriendo el Carrefour, el tío que abre el bar. Yo siempre doy los buenos días y siempre te los dan. Incluso gente que te cruza y dice buenos días. Buenos días.
0: Y recordemos que se pasó por el A Ciegas una persona a la que tú admiras un montón.
2: ¿Quién?
0: Carlos Roca.
2: Ah, hombre, y ahora que te tengo aquí en directo, quería darte las gracias por todo el bien que haces a través de tus entrevistas, de tus reflexiones, de tu podcast. Estoy loco por saber cuál es tu camino.
12: Qué bueno, Alberto. Pues bueno, mira, creo que la respuesta mejor que se puede dar cuando alguien te da las gracias no es de nada, sino decir también gracias. Entonces, ante tu agradecimiento, el mío vaya por delante. Pues mira, mi camino lo marca la persona de la cual hablaba esa entradilla que habéis puesto para presentarme. Esto es lo que mejor te puedo decir, porque al final, cuando creo que tienes a Dios de tu lado o buscas esa voz que difiere de todas las demás, el sendero, por mucho bosque que haya, empieza a verse un poco más claro, pese a las adversidades. Y ese camino me trajo hasta un podcast maravilloso que me está trayendo muchísimas alegrías y que me hace sentir muy, muy, muy afortunado.
2: La casualidad es que mi padre trabajó con el padre de Carlos Roca.
0: Sí, señor. Sí,
2: en
0: señor.
2: Onda Cero.
0: Sí, señor. ¿Eh?
2: No.
0: Sí, señor.
2: Sí, con el padre de Carlos Roca.
13: ¿Verdad? Ah, sí, hombre, claro. Sí, yo... Sí.
0: Pues así ha sonado más o menos este A Ciegas.
2: ¿Y cómo seguirá sonando el año que viene?
0: Ya, pues vamos.
2: Ahora tertulia.
14: Herrera en COPE.
15: Estar informado.
14: Los protagonistas del Mundial están en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
16: Cristiano, COPE en directo para el partidazo. Ha sido tu último Mundial, tu last dance.
17: Bueno, normal, dice, por salir así del Mundial.
14: Vive el mayor espectáculo futbolístico del mundo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade.
18: Qué manera de ganar un partido, ¿no? Cuando nadie lo cree, no sé si ahí dentro...
19: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos de la selección argentina.
14: Y cada noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
15: Soy Marc Márquez.
20: En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
21: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
20: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
21: Llama al 900-666-777. Verisure.
22: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
23: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jonathan Aramendi y el verano se mueve.
24: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
25: La información y el entretenimiento sin complejos.
26: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
27: Este verano, Telecinco a todo color. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
28: El verano sabe mejor cuando se comparte y este viernes 10 de julio todo el equipo de Herrera en COPE se reúne para celebrar su gran fiesta del verano. Brindaremos juntos con el mejor sabor de El Club del Gourmet del Corte Inglés. Te esperamos en Herrera en COPE con El Club del Gourmet.
29: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de COPE más próxima.
30: Herrera en COPE.
31: La mañana.
32: COPE Catalunya i Andorra.
31: Estàs informat.
33: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et parlo des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, és impossible no notar l'ambient de vacances que respira a tot arreu. Potser tens les maletes a mig fer, els bitllets preparats i aquella sensació que el descans per fi és a tocar. Però abans de desconnectar del tot, avui tenim per davant un programa ple de temes que ens toquen molt de prop. Per una banda, avui es commemora el Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d'Ofici, una jornada clau en què el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona aprofita per fer balanç d'un servei essencial que garanteix que qualsevol ciutadà, tingui els recursos que tingui, pugui defensar els seus drets davant la justícia. Després analitzarem les xifres i com ha evolucionat la demanda en el darrer any. Però precisament, ara que parlem de drets i de protegir-nos, hi ha una altra mena de reclamacions que es dispara de cop a l'estiu. Les que tenen a veure amb els nostres viatges. Qui no s'ha trobat mai amb un vol cancel·lat a darrer moment, un hotel que no tenia res a veure amb les fotos de la web o un servei turístic que ens ha deixat penjats? Doncs bé, per evitar aquests maldecaps i que això ens amarguin els dies de descans, l'inici de la temporada de vacances coincideix amb un moviment important. La Diputació de Barcelona reforça l'assessorament a les persones consumidores sobre la contractació de viatges i serveis turístics. L'acció s'emmarca en l'aprovació d'una nova directiva europea que ampliarà els supòsits de cancel·lació, facilitarà les reclamacions i garantirà devolucions ràpides dels imports que ja hem avançat. Per ajudar la ciutadania a planificar les vacances amb més seguretat, el Servei de Suport de les Polítiques de Consum ha elaborat 10 recomanacions bàsiques. I per conèixer, i anem a conèixer-les de primera mà i saber com hem d'actuar si tenim qualsevol incidència aquest estiu, avui ens acompanya el Daniel Cebrián. Ell és el tècnic de consum a la Diputació de Barcelona. Daniel, què tal? Bon dia.
34: Bon dia, com estem?
33: Escolta, quines són les dades clau que consideres essencials per informar el consumidor abans de reservar un viatge, per exemple?
34: La informació. Tenir molt clar què és el que estem contractant, on, qui és el responsable, tema de pagaments. La informació és bàsica per qualsevol contracte, eh? Ja sigui per contractar un viatge o per contractar qualsevol cosa.
33: Com s'haurien d'interpretar les clàusules de canvi de preu i quins límits imposa la normativa per a les penalitzacions?
34: La pregunta és una mica àmplia. Te comento perquè depèn de com haguem contractat. Anem a suposar, o m'imagino que en aquest cas m'estàs demanant per un viatge combinat.
33: Sí, per exemple.
34: És a dir, un paquet tancat que jo he contractat amb una agència de viatges. En principi aquest seria el tema. Els preus són els que són els anunciats, no es poden canviar. El que sí és que amb el tema de paquets turístics es permet fins a una variació del 8% del preu inicial en cas de que l'agència pugui demostrar que això és per un increment de, pues, de tasses aeroportuàries, de canvis de moneda, situacions que no han pogut evitar. I, a més, aquest increment de preu no es pot donar en els darrers 20 dies abans de la sortida. I, en tot cas, la ciutadania té molt clar que sempre ens podem negar a assumir aquest sobrecost. Llavors, el contracte queda anul·lat, ens retornen els diners sense penalització i ja buscarem un altre paquet que ens convenci més.
1: Daniel, però aquí entraria, per exemple, també l'increment del combustible, que això darrerament ho estem veient.
34: Sí, aquest tipus de clàusules, de totes maneres, han d'estar clarament informades amb el contracte. Si no estan informades amb el contracte, tampoc val.
1: Ah, o sigui, ha de venir amb lletra... Bueno, ara li diem lletra petita, però...
34: No, la lletra petita ja no existeix. Ha de venir clarament.
1: Sí, ha de venir clarament.
34: No? Si no està clarament, escolti, miri, vostè d'aquest tema no em va informar al moment que jo vaig contractar. A partir d'aquest moment jo estic ja, no estic obligat a assumir aquest sobrecost. Ha d'estar clarament anunciat, diu la llei, clarament anunciat. No es pot cobrar 20 dies abans. I ha de ser una cosa clarament justificada. I no pot superar el 8%. I encara hi ha així, si no ens interessa, doncs mira, escolti, aquest no és el preu que jo havia pactat, doncs fora, s'anul·la el contracte, sí,
1: tinc els diners. Tinc dret al desestiment del 100%, eh?
34: Correcte, sí, sense cap tipus de penalització, perquè no ha estat per un tema nostre, ha sigut un canvi unilateral de contracte per part de la part empresarial.
1: Daniel, parlem de les cancel·lacions. Si jo pateixo una cancel·lació... I, és a dir, com quins passos recomanes seguir per gestionar una cancel·lació i sobre aquest tema també quina importància té l'assegurança de cancel·lació?
34: Mira, aquest tema és un tema que ens porta molts problemes perquè de vegades costa entendre determinades situacions. A veure, una cancel·lació en aquest sentit, a veure, com ho podria dir... La idea és que no necessàriament, evidentment, el que per nosaltres és justificat, no necessàriament ha de ser justificat per l'empresa. A veure si m'explico. Una malaltia, per exemple, d'un familiar. Si jo tinc un familiar molt proper, un familiar de primer grau, i aquesta persona pues, té una malaltia greu, òbviament jo no marxaré de vacances, em quedaré a cuidar el meu familiar. Això és, evidentment, una causa totalment justificada. Però l'empresa, hem d'entendre, l'empresa no té cap culpa de que el meu familiar s'hagi posat malalt, perquè algú ha d'assumir els costos. Si jo deixo de marxar de viatge, hi haurà un seient en un avió que es quedarà buit, clar, i probablement una habitació que no es pugui rellogar un tercer. Aquí hi ha una sèrie de pèrdues econòmiques, que en aquest cas l'empresa no té cap culpa, no té cap... que a mi m'hagi ocorregut aquesta desgràcia. Una situació d'aquest estil... conlleva o pot comportar penalitzacions. Amb la qual cosa, el que recomanem, si és un viatge pues, important i té un cost elevat, és contractar algun tipus d'assegurances que, bueno, pues, que cobreixi aquest tipus de situacions. Quines penalitzacions, a veure, quines cancel·lacions no tindrien cost? Aquelles que són per causes majors, a veure. Per exemple, el tema d'un conflicte bèl·lic. Vaig a Orient... o vaig a Àsia i s'ha de passar per l'Orient Mitjà i, bueno, doncs, l'espai aeri està tancat.
1: Però no em fa falta tenir l'assegurança contractada?
34: No, perquè, en aquest cas no.
1: Val.
34: En aquest cas no. Estaríem parlant de situacions, te parlo de l'assegurança en situacions que són personals, però el que t'estava comentant, una malaltia d'un familiar o, no sé, un problema amb la feina...
1: Això no es considera causa major, eh? Si no ho tens assegurat?
34: No, perquè són causes personals.
1: Correcte.
34: Que afecta a tu.
1: Bueno, per això existeixen...
34: Estan justificades? No,
1: ho entenc, però vull dir, per això existeixen les assegurances de cancel·lació que et diuen que justament són per aquests casos. El problema és que les assegurances de cancel·lació te les has de remirar i rellegir molt bé, també.
34: Perquè l'altre tema, l'altre conflicte que tenim és que una assegurança de cancel·lació no és perquè jo pugui deixar d'anar de viatjar quan a mi em sembli convenient.
1: Clar.
34: Ha d'haver-hi alguna causa. Clar. Ha d'haver-hi alguna causa raonable. Eh? Per exemple, una malaltia familiar, una malaltia pròpia, o estic constipat, jo què sé. Però ha d'haver-hi alguna justificació. No pot ser Una assegurança d'aquestes d'anul·lació no em valdrà si jo no vull, si jo no puc justificar cap causa que m'impedeix viatjar.
1: Val. Daniel, escolta, al final no tinc cap contratemps, el vol surt més o menys a l'hora, arribo al lloc, vaig d'hotel i bé, bueno, estic aquí, estic gaudint els meus dies d'hotel i resulta que pues el servei rebut no és el pactat. Quins canals de reclamació hauria d'utilitzar el consumidor i com pot aprofitar l'arbitratge de consum en aquests casos?
34: Estem parlant sempre d'un viatge contractat, d'un viatge combinat. Aquí, en principi, qui respon sempre és l'agència de viatges.
1: Bueno, òbviament, Daniel, i si jo he contractat l'hotel?
34: Ah, això aquí canvia. Aquí canvia, això ja no seria un viatge combinat, això serien serveis turístics contractats de manera independent.
1: Però com a usuari estic cobert igual, no? Si no rebo...
34: No és el mateix, no és el mateix. T'explico, parlem d'aquestes dues situacions. Si he contractat el servei en una agència de viatges, jo he agafat un viatge, m'ho invento, a Budapest, i he contractat amb una agència de viatges pues un bitllet d'avió, una sèrie d'atraccions i un hotel. I arribo allà i l'hotel no és el que jo havia vist amb els papers. Uh-huh. No està al barri que em tocava, o no m'agrada, o no és de la categoria que jo volia, o simplement m'ha defraudat. I és responsable davant del consumidor, és l'agència de viatges. En aquest cas és evident que no és culpa seva el que passi amb l'hotel. No és responsabilitat de no és culpa de l'agència de viatges, però sí és la seva responsabilitat.
1: Sí, correcte.
34: L'agència de viatges respondrà davant nostra. Vale? Jo em queixo a l'agència de viatges i els explico la situació. Escolti, em passa això. I aquesta gent té l'obligació de buscar una solució el més aviat possible. Ja ha marcat uns terminis. Uh-huh. Això seria un tema. El tema contrari, o el contrari, l'altra situació, aquest hotel o aquest viatge me l'he muntat jo per la meva compte. Mm-hmm. He comprat uns bitllets d'avió per un cercador, he buscat l'hotel en un altre lloc, vale. En aquest cas, l'únic responsable serà l'hotel. Mm-hmm. Sí? A partir d'aquí, aquest contracte s'ha celebrat en el lloc on està l'hotel. Si això és Unió Europea, podem parlar. Si no és Unió Europea...
1: Ah, val, pues... clar. Clar, clar.
34: Pues tindrem que anar a la normativa que hi hagi en aquell país que ho desconec.
1: Clar.
34: Si és una europea, pues està el tema harmonitzat i el mateix, pues demanar una agència, demanar un full de reclamacions a l'hotel, deixar constància de la nostra reclamació i a partir d'aquí a la tornada pues mirem a veure què es pot fer.
1: Clar, per això...
34: Pots recuperar algun tipus d'indemnització o a veure què es pot fer.
1: Per això quan vas a l'estranger, contactar amb una agència de viatges té la seva importància perquè al final tu tractes amb un sol interlocutor i amb aquest interlocutor ho fas tot.
34: Correcte.
1: Desplaçaments, viatges, allotjaments i ja està. I si tot va bé, perfecte, però si no va bé, tu només parles amb una persona.
34: Exactament.
1: Clar.
34: Exactament. I és una garantia extra. Mira, en aquest cas que m'estaves comentant, imagina que l'avió ha tingut un retard i surt l'endemà. Si he contactat per la meva part, el tema de l'hotel no està lligat. Perdré una nit d'hotel i aquí poca cosa es pot fer perquè l'hotel no té cap culpa a reclamar la companyia aèria. Però en el cas d'agència de viatges, jo parlo amb la meva agència de viatges, escolti, mira, ha passat això i es espavilaran de buscar-me un altre allotjament amb els dies que havíem acordat. Evidentment, contactar amb una agència, amb un professional, té una sèrie d'avantatges que són aquestes.
1: Clar. Vinga, ja he passat les vacances i torno. I normalment, esperes que no et perdin l'equipatge, però si te'l perden a l'anada és un contratemps interessant, però si te'l perden a la tornada, que ja estàs tornant i que un ja ve doncs, amb cansat i tota la història, doncs jo crec que encara t'ho prens pitjor. Davant de pèrdues d'equipatges, de retards als transport aeri, que resulta que arriba més tard i no puc agafar el següent, o retards als trens, que vaja, vull dir, també està a l'ordre del dia això. Quines pràctiques suggereixes per protegir-nos de tot això?
34: M'agradaria ser breu i explicar les coses així molt curt, però el problema és que cada situació té un camí diferent, hi ha un punt de complexitat. Tema d'equipatge. Si tenim algun problema amb l'equipatge en un aeroport, hem d'adreçar-nos al mostrador del mateix aeroport i demanar un document que es diu PIR, que és el part d'irregularitat d'equipatge. Vale? Aquest document el que vol dir és que no estem d'acord amb el que ha passat amb el nostre equipatge, tant si s'ha perdut com si ha arribat en danys. Vale? Aquest seria un cas. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, renunciem a qualsevol reclamació. És a dir, si sortim de l'aeroport i no hi ha aquest document, el que s'entén és que t'han tornat a l'equipatge correctament.
1: Val.
34: Un cop tenim aquest document, s'ha d'enviar a la companyia aèria en menys de 7 dies. I a partir d'aquí ja comença una sèrie de tràmits en funció si és pèrdua, si és deteriorament, hi ha unes indemnitzacions que són diferents. Val. Això, tema d'equipatge. Tema de, que m'estaves comentant, tema de retards. El tema de retards en transport aèri és diferent, perquè hi ha una altra entitat que és qui, en aquest cas, gestiona aquest tema, que és l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Aquí el tema és molt més fàcil, perquè està tot marcat. Aquesta entitat estatal disposa de l'hora d'arribada de tots els vols i és relativament fàcil reclamar. Tenen un formulari, un web, i es pot fer d'una manera molt fàcil. En principi, tenim dret a una sèrie d'indemnitzacions que van entre els 250 euros i els 600 euros en funció de les hores que de retard, que han de ser més de 3 hores, i la distància del viatge. Aeroports fins a 1.500 quilòmetres, 3.000 quilòmetres i més de 3.000 quilòmetres. I sempre parlant de Unió Europea. Aquesta normativa és vàlida a la Unió Europea. Si això ens passa, no sé, a Bali, amb un vol d'aquesta de transició, la normativa que hi ha en aquell país en aquell moment.
1: Déu-n'hi-do. Bé, tots aquests consells els trobeu a la web de la Diputació de Barcelona, a diva.cat, o feu una búsqueda de consells, 10 recomanacions sobre la contractació de viatges i serveis turístics, perquè n'hi ha alguns que els sabem o els podem intuir, però d'altres que ens ha recordat avui el Daniel crec que són bàsics i recordo, i faig èmfasi en aquest, perquè sí que no permet marxar enrere el tema de l'aeroport i dels equipatges. Abans de sortir de l'aeroport has de fer sí o sí aquest tràmit, si no, després no pots reclamar, encara que tinguis raó, no pots reclamar i no hi ha manera, no, Daniel, de tirar un ban.
34: Correctíssim. Moltes d'aquestes reclamacions, l'èxit és al temps. La legislació de consum és una legislació de terminis i és important fer-ho quan toca i on toca.
1: Clar.
34: I recordar a tots els oients que pràcticament en tots els municipis de les comarques de Barcelona hi ha un servei públic de consum a la seva disposició per qualsevol incident o problema que puguin tenir. Tant per gestionar una reclamació, simplement per fer una consulta. Escolti, miri, m'ha passat això, com veu vostè que queda enfrontar el tema.
1: Clar. Doncs Daniel Cebrián, tècnic de consum a la Diputació de Barcelona, gràcies per posar-nos llum a tot plegat. Estem a les portes de que molta gent viatgi, doncs està bé que sapiguem a què tenim dret i a què no. Gràcies, Daniel.
34: A vosaltres, gràcies.
0: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? ¡Muy fácil! Acuda a Joyería Goya. En Paseo San Juan 163 Barcelona y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
8: ¡Claro que sí!
7: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
9: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
7: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
7: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
11: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
12: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
0: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
2: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
0: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
2: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
4: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
0: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
2: Compatible con CarPlay y Android Auto.
8: COPE Cataluña y Andorra.
13: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
13: Estàs informat.
14: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
15: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
14: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
16: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
14: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
15: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
16: De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
14: Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
16: Eso
14: tú
16: es.
14: Tú eres abogada Spain.
16: Pues en
14: si
16: abogada...
14: la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
16: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
15: Sí. Hace años.
16: Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues, le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
15: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
14: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
15: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
14: Sí.
15: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
14: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
15: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
14: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
16: A vosotros.
15: Gracias.
13: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
13: Estàs informat.

0: En el marc del Dia de la Justícia Gratuïta, el Col·legi d'Advocats de Barcelona ha fet balanç de les seves actuacions. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo, ens atén ara uns minuts. Cristina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Escolta, quins són els principals resultats del balanç d'actuacions del Col·legi d'Advocats de Barcelona aquest any, especialment en relació amb el torn d'ofici?
1: Doncs mira, si una qüestió de dades, no? Que sempre us agrada tenir-les. Els 6 primers anys de l'any 2026 hem efectuat 66.896 actuacions i això implica 371 actuacions al dia. I aquestes actuacions estan sigut fetes per 2.740 advocats i advocades inscrites voluntàriament al torn d'ofici de l'ICAP i amb una valoració de la ciutadania d'un 8,3 sobre 10.
0: Uh-huh. Escolta, com has vist l'evolució de les reclamacions del col·lectiu en relació amb el torn d'ofici i quines accions s'han emprès per abordar-les?
1: Doncs mira, les reclamacions són bàsicament, amb idees força, un reconeixement de la professió, no tant de l'advocacia, sinó en aquest cas de l'advocacia del torn d'ofici, i un reconeixement que passa no només per un tema econòmic, sinó per retribuir totalment la feina que s'està realitzant dia a dia i donat que a vegades els queda la sensació doncs, que la justícia gratuïta és un voluntariat. No? Al final, la justícia gratuïta que la ciutadania tingui una persona que pugui defensar els seus drets és una peça essencial de l'estat de dret. Per tant, no ens cansarem de dir que el reconeixement cap a una advocacia compromesa és el que està fent que aquest sistema doncs, continuï en el temps. No? Tenim un risc estructural. En els últims 10 anys nosaltres hem fet una valoració i ha disminuït els companys i companyes que estan adscrits al torn amb un 20,83%. I aquest goteig que cada any, doncs, per exemple, aquest any ha sigut un 2%, no? Aquest goteig de que cada any aquest cansió, no? dels advocats i advocades de que no reconeixen el seu compromís està fent que hàgim d'alertar i que hàgim de posar com a titular cuidado perquè en 10 anys tenim un problema estructural. Clar. No és un problema de qualitat del servei, l'advocacia està preparada, està formada de forma continuada, el problema és la seva sostenibilitat.
0: Clar. Quina és la teva valoració de la figura del torn d'ofici en el sistema judicial actual i quins beneficis ofereix a la justícia gratuïta?
1: Home, els beneficis que ofereix és que la ciutadania que no té recursos sempre té un advocat 24 hores al dia i 365 dies a l'any darrere de cada actuació que necessita i darrere de cada persona detinguda hi ha una víctima i una família vulnerable, hi ha una persona que necessita accedir doncs, per ser defensada perquè ha de recuperar o ha de ser llançada d'un habitatge, ara que el problema de l'habitatge doncs, és una de les problemàtiques actuals, i la justícia gratuïta, l'advocacia al torn d'ofici, està allà doncs, per defensar els seus drets. I això és el que jo posaria en valor. Respecte a la justícia, doncs, l'advocacia al torn d'ofici pateix els mateixos problemes que patim l'advocacia en general, que és una falta de recursos, una pendència dels processos que és desesperant, on més designes, et puc dir, aquests 6 mesos primers de l'any es troben a l'àrea social. Han pujat més d'un 10% les designes de l'àrea social.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquí a Barcelona et puc dir que una reclamació de quantitat derivada d'un acomiadament l'estan assenyalant pel 2030. O sigui, ja només és el cansió de que no em reconeixen la meva professió, sinó que, a més, com li explico jo al ciutadà, que haurà acabat l'atur perquè són 2 anys i encara no haurà celebrat el judici i no sabrà quan li correspon a la seva empresa. Això no pot ser.
0: Clar. Escolta, quines iniciatives ha posat en marxa el Col·legi d'Advocats de Barcelona per millorar l'accés a la justícia gratuïta i per donar suport als advocats que presten aquest servei?
1: Doncs mira, un dels avanços, que és molt terrenal però que era molt necessari, era doncs aconseguir aparcament gratuït a l'aeroport de Barcelona, donat que si feies el torn d'estrangeria, quasi que la remuneració no cobria ni el pàrquing i les hores que estaves allà. No? Això és una cosa molt puntual, però que ha sigut molt benvingut. Després hem fet un millor conveni en l'any 2025, signat amb la Generalitat, amb el Departament de Justícia, on hem afegit mòduls nous de pagament. Això que et deia del reconeixement abans, no? Que sembla mentida que un advocat faci un recurs d'apel·lació i no se li retribueixi. Bueno, doncs aquesta seria una reivindicació d'aquest any 2026 pel 2027, però respecte a l'any passat, doncs hem aconseguit 10 mòduls de pagament, que això implica que hi havia 10 actuacions que feia un advocat del torn d'ofici que no se li pagava, no, no se li retribuïa. Després també un avanç molt important aquí a Catalunya ha sigut poder recuperar la pèrdua de poder adquisitiu des de l'any 2011 fins al 2025. Hi havia un 31% de pèrdua de poder adquisitiu perquè no s'actualitzaven els mòduls per IPC. Això es va signar pel president de la Generalitat al desembre. Serà mitjançant un conveni plurianual i, per tant, durant el 25-29, els nostres companys i companyes veuran recuperada aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Uh-huh. Ara, el juny del 26, hem pogut firmar l'addenda perquè s'han aprovat els pressupostos i hem pogut fer doncs, aquest ingrés de 5.800.000 euros i, per tant, aquest mes de juliol els nostres companys han rebut un pagament extraordinari que, de forma retroactiva, des de l'1 de gener del 26, tots els mòduls s'han incrementat amb un 11,2%.
0: Uh-huh. I quins són els reptes més importants que encara cal superar per reforçar la funció del torn d'ofici?
1: Mira, el repte més important seria legislatiu, perquè el repte legislatiu el que et mostra és la voluntat política, no? I nosaltres el que volem és que totes les forces polítiques assumeixin que és necessari el reconeixement de l'advocacia del torn d'ofici. Tenim una llei de justícia gratuïta que ha complert 30 anys, que és necessari, la situació de fa 30 anys no és la d'ara. Fa 30 anys teníem una població que no és la que ara requereix aquest servei i teníem una advocacia molt més numerosa per atendre a menys ciutadania. Ara s'ha tornat totalment el risc estructural que parlàvem abans, tenim més ciutadania a la que atendre i menys advocacia per atendre-la. Per tant, aquest desgast només es pot veure recompensat amb un reconeixement a la llei de justícia gratuïta, una llei més moderna, una llei que reconegui que totes les actuacions s'han de retribuir i una llei que faci que la justícia gratuïta no es vegi com un voluntariat, perquè tenim la sort que el compromís extra que té un advocat del torn d'ofici és el que està compensant aquest risc. Però si no tinguéssim aquest compromís tan elevat i una advocacia del torn d'ofici tan ben formada, aquest sistema ara mateix seria totalment insostenible. Per una altra banda, com a col·legi, doncs els acompanyem, els hem fet assemblees de transparència, els donem els dimecres al torn, que és com la nostra formació continuada, i sobretot doncs, els fem un reconeixement. Avui, per exemple, que és el dia que estem celebrant la justícia gratuïta, entreguem diplomes a aquella advocacia que porta 25 anys prestant el servei.
0: Cristina, m'has deixat preocupat i et pregunto com veus el futur. Ja no et dic a mig o llarg termini, a curt termini. Perquè, clar, quan m'has posat d'exemple aquesta reclamació, que ja no tens hora fins al 2030, em ve al cap també les llistes d'espera dels hospitals, que només fan que créixer, aquí estaríem més o menys igual, o pitjor?
1: Bueno, és que realment la situació de la justícia és molt greu. Veiem per part del Ministeri que es publica i es feliciten de que s'han creat 500 noves places de jutge, això és veritat, són bones notícies, però clar, 500 noves places de les que a Catalunya arribaran 91 i que quan arribin, que seran finals de l'any 2028, potser no són suficients perquè en aquest any i mig també s'han jubilat magistrats clar. I perquè tenim unes pendències i una entrada en el jutjat d'assumptes, que tenim un col·lapse a la justícia i això ho venim reclamant les professions any rere any. La implementació de la llei ha arribat en un moment en el que no havíem solucionat aquests problemes de recursos i, per tant, doncs, ha aterrat amb un sistema col·lapsat. La llei d'eficiència funcionarà? Segur que sí, però necessitem anys perquè funcioni i, sobretot, molts recursos econòmics. La digitalització ajuda, la intel·ligència artificial esperem que també ajudi a reduir tempos de resoldre assumptes, doncs, per exemple, el judici monitori o reclamacions aèries, que quasi totes són iguals, però això no és suficient. Necessitem noves places de jutges, necessitem, sobretot, la plantilla del funcionariat que acabin els processos d'estabilització. Tenim moltes taules buides i la justícia està col·lapsada. Si dic una altra cosa, no mostro la realitat.
0: No, no, és que em dóna la sensació que aquestes, que benvingudes siguin, aquestes ampliacions, però clar, si parlem ja del 2028, parlem de 91 places, és com que ja neix caducada. Que benvinguda sigui, insisteixo, però clar, és que el que necessiteu són mesures per ja. És un tòpic dir-ho, però és per ja, no per d'aquí dos anys.
1: I et posaré un exemple molt, molt ràpid, no? Que ens apartem una mica del tema, però el jutjat especialitzat provincial de les clàusules sol a Barcelona té 10.000 demandes pendents d'admetre a tràmit. I ara, doncs, s'ha retirat el reforç perquè s'ha cregut que no és necessari quan el Consell General del Poder Judicial, amb les dades que tenim, doncs fa necessari continuar amb aquest reforç. Hem de reivindicar recursos, recursos i més recursos.
0: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, a veure, hi ha passets, no ho negarem, però necessitem molts passets o passes molt grans. I de moment, doncs, seguirem a l'expectativa. Hem parlat amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Cristina Vallejo. Escolta, Cristina, enhorabona per la tasca que feu i gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'altaveu. Gràcies.
0: En fi, és la realitat que ens toca viure. Gràcies. Y ahora te he de hablar de INSCOR, que es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesites. Estamos en el teléfono 93 425 19 62, en la calle Folguerolas, en Barcelona.
2: ¿Quieres contarnos algo?
3: Escribe Alberto Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
4: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Pólvora, revolución y camaradería. Rod Steiger.
7: Si tú y yo trabajamos juntos, te aseguro que pronto nos haremos ricos.
6: James Coburn.
8: Donde hay revolución, hay confusión. Donde hay confusión, un hombre que sabe lo que quiere lleva todas las de ganar.
6: Agáchate, maldito, de Sergio Leone.
9: ¡Narices!
6: El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
10: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
13: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
14: Ve Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
15: La información y el entretenimiento sin complejos.
16: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
17: Este verano, Telecinco a todo color.
18: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
0: Doncs apa, que en 4 minuts ens plantem a la 1 de la tarda i és el moment de... Això ho fem a les 2:20, posar en ordre tota l'actualitat de manera estructurada, amb les dades del que està passant al dia. Però mira, si vols, t'ho avanço una mica abans. Bé, t'ho avanço. Jo li dic al Sergi Tor que vingui aquí a l'estudi i que t'ho expliqui. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia, bon migdia.
0: A veure, Sergi, avui sembla que baixen una mica les temperatures, afortunadament, perquè és necessari. Jo, com està el tema dels incendis?
19: Sí, avui i demà, baixen les temperatures. Sí.
0: Dos dies torn. Només,
19: eh? Sí. Bueno, baixen les temperatures de 40 a 35 a ponent,
0: sí,
19: no?
0: Tampoc és de 35 res, però... A nivell de vegetació, jo crec que això s'agrairà i els bombers també.
19: Sí, segurament sí, perquè porten una setmana, com ells mateixos ho han qualificat, de sobrehumana. Tot va començar el passat divendres, al matí, sí, amb l'incendi a les Gavarres, la complicació tot el cap de setmana al cor de la Costa Brava i tot el seguit d'incendis que han hagut, doncs, a Catalunya. Hores d'ara, que tu molt bé has explicat, per parlar d'aquest divendres 10 de juliol i encara commocionats, evidentment, per la tragèdia de Los Gallardos a Almeria, en 11 morts, i on es demostra que tots els focs tenen una capacitat destructiva ràpida i fulminant, doncs la situació està millorant amb la situació dels incendis a Catalunya. Els bombers donen per controlat l'incendi al Pla de Manlleu, que ha cremat 89 hectàrees, i el de Guimerà de l'Urgell, que ahir a la tarda va tornar a revifar i va obligar a confinar un total de 21.000 persones temporalment. Es treballa també a les d'ara amb el control del foc de Navarcles. La setmana que ve, Interior torna a reiterar que podem tornar-nos amb una setmana intensa de molta prevenció. Recordem que en 223 municipis hi ha activades limitacions, com també per accedir a parcs naturals. I avui també, Ricard, la mirada informativa la podem posar en educació i amb la educació universitària.
0: És veritat que avui és dia 10 de juliol.
19: Dia important, perquè sí. 46.000 catalans que van fer la selectivitat i altres, seria la majoria que van fer la selectivitat, però també se poden incorporar altres casuístiques, avui han sortit les llistes d'admesos a les seves carreres universitàries. És un tema important, per la vida de qualsevol persona.
0: Avui ha sortit la llista provisional dels admesos a primera opció.
19: Exacte. I el que també diu a nivell global, quina creus tu que és la carrera universitària amb la qual és necessari una major nota de tall?
0: Jo sóc molt clàssic amb això. Algo de medicina?
19: No. Doncs ha desbancat, Ha desbancat a física i matemàtiques, que sempre lideraven la nota de tall. I atenció, el pòdium és per Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha situat com la nota de tall més alta, amb un 12,972. És gairebé un 13 sobre 14.
0: Sí, sí.
19: Després arriba física i matemàtiques. Són les carreres que ofereixen únicament 20 places.
0: Clar, és per això que puja la nota.
19: Amb les de 40 places seria, en aquest cas, enginyeria, tecnologia, aeroespecials, odontologia i medicina.
0: Molt bé, Sergi. Doncs a les 2:20, tot això i més. Gràcies.
19: Fins ara, Ricard.
0: I jo ara t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Calle Diputación 239. Bé, sóc el Ricard Álvarez, ara sí, ja que ens plantem a la una de la tarda. En uns minuts tornem al migdia COPE a Catalunya i Andorra, encara amb molts temes. Parlarem d'embaràs, de vitamina D i d'altres temes que segur que t'interessaran molt.

0: personas con más potencial de generar un impacto relevante en la sociedad. Muchas de esas personas, de estos becarios y becarias, hoy en día lideran proyectos muy relevantes a nivel científico, tecnológico, empresarial y social.
1: Durante estos más de 40 años de vida del programa de becas de posgrado en el extranjero, la Fundación La Caixa ha destinado más de 229 millones de euros a la formación en el extranjero, fíjate, de 4.177 estudiantes.
2: Yo tengo un dato más, Gloria, que la inversión de este año ha sido de 10 millones de euros, que el coste medio de las becas concedidas es de 100.000 euros, que el rey Don Felipe ha presidido la ceremonia de entrega de becas de este año, y hay que decir que efectivamente son unas becas, primero, para estudiantes excelentes y luego que tengan problemas económicos para hacer un posgrado en el extranjero. Pero lo fundamental para poder obtener una de estas becas es ser el mejor durante tu carrera. Así que el que se esfuerza, la Caixa le premia. ¿Qué te parece?
1: Lo mejor.
2: Pues eso, pues hay que esforzarse para que luego te premien. ¡Hasta luego, Gloria!
1: Adiós.
3: Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcast, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita CaixaForum Plus. Historias que transforman. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un autèntic plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, en els propers minuts posarem el focus en la salut, el futur i també en la gestió del nostre dia a dia abans de marxar de vacances. Al llarg d'aquesta propera hora passarem per les pàgines de la política municipal perquè analitzarem les dades calentes que ens deixa el darrer baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. Què preocupa realment als barcelonins aquest estiu? També obrirem la nostra secció de salut per parlar de la importància vital que té la vitamina D durant l'embaràs, una clau mèdica que de vegades passem per alt. I a més, en clau pràctica, abordarem un assumpte que pot semblar incòmode, però que és pur sentit comú. Perquè el juliol, just abans d'emprendre, per exemple, un gran viatge, és el moment perfecte per deixar fets els deures i posar en ordre el testament de manera preventiva. Però si parlem de futur, de prevenció i, sobretot, de protegir la vida en els seus moments més vulnerables, hem de començar mirant cap als laboratoris del nostre país on s'ha gestat una autèntica fita mèdica mundial. Una d'aquelles notícies que fan posar la pell de gallina i que ens recorda el potencial de la ciència que es fa a casa nostra. Després de més de 5 anys de treball, l'equip científic del projecte Feta Life, en el marc del BCN Natal, una fusió entre l'Hospital Clínic, el Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona, han desenvolupat un prototip funcional de placenta artificial o incubadora líquida. Aquest és un avenç molt significatiu per als nadons prematurs extrems, sobretot els de menys de 6 mesos. A través d'aquest aparell s'ha aconseguit una supervivència de 21 dies en bon estat d'una ovella. Així mateix, s'han assolit més de 13 mesos de supervivència postnatal amb bons resultats. Mira, la Sílvia Fernández està amb la doctora Elisenda Eixarc, que és la coordinadora mèdica i científica de Feta Life. Sílvia, escolta, on estàs? Bon dia.
7: Som al Palau Macaia i ens acompanya la doctora Elisenda Eixarc, una de les impulsores d'aquest projecte pioner a nivell internacional que canviarà moltes vides i que ella definia com el projecte de la seva vida. Explica'ns una mica, Elisenda, gràcies per atendre'ns.
8: Doncs sí, moltes gràcies també per la vostra atenció en aquest projecte. La veritat és que és un projecte que jo fa molt temps que faig recerca, però realment és el projecte de la meva vida, perquè és el projecte més important que he fet. I és el projecte més important des de dos punts de vista. El primer és el científico-tecnològic, perquè és un projecte que és revolucionari, és molt disruptiu, intenta canviar el paradigma de com s'està fent el maneig dels prematurs extrems avui en dia, i que amb els resultats que tenim, estem segurs que canviarà la vida d'aquests bebès prematurs extrems, que quan neixen doncs tenen les tasses de mortalitat i morbilitat bastant altes. I també és el projecte de la meva vida per això, per aquesta implicació que pot tenir, no?, en els resultats. No és només a nivell, estic fent una cosa, o estem fent una cosa que és científico-tecnològica molt important i fas un article, sinó que és algo que realment canviarà la societat, i això realment doncs motiva molt i fa que tot l'esforç, tota la implicació doncs valgui la pena.
7: Dèieu que esteu fent un projecte extraordinari, no?, que us imaginàveu, no us imaginàveu que pogués tirar endavant fa 8 anys, que es tractava de ciència-ficció, i són aquestes incubadores líquides. No sé si ens ho pots explicar d'una manera que tothom ens pugui entendre, no?, perquè hi ha molts tecnicismes, no?, però al final què és el que es vol aconseguir amb aquest nou mecanisme, que evidentment ja sabeu que funciona perquè ho heu pogut comprovar.
8: Doncs, de forma senzilla, primer hem d'explicar què passa avui en dia, no? Quan neix un bebè prematur extrem, els seus òrgans no estan madurs per funcionar, principalment a l'intestí i als pulmons, sobretot. Per tant, quan neixen i han de respirar, el que es fa és forçar aquests pulmons que no estan preparats per respirar. I això els hi permet sobreviure, però té unes implicacions de complicacions bastant importants, sobretot a nivell pulmonar, però també a nivell cerebral o a nivell inclús a nivell oftalmològic. I també a nivell intestinal, no? Forcem un intestí que no està preparat per absorbir aliments a començar a absorbir-los. La incubadora líquida fetal canvia totalment aquest paradigma. El que fa és, quan ha de néixer un bebè prematur extrem, en lloc de fer que els seus òrgans es forcin a funcionar, el que fem és connectar-nos a través del cordó umbilical al mateix que passa dintre de l'úter matern, és a dir, posem unes petites cànules al cordó umbilical, el bebè, el fetus no es toca, i a través del cordó umbilical li proporcionem l'oxigen, els nutrients, les hormones, tot el que necessita per sobreviure. És a dir, reproduir el que passa dintre de l'úter matern. És molt fàcil de dir, però això és molt difícil d'aconseguir a nivell tecnològic, és el que hem aconseguit amb models experimentals.
7: Amb aquests models experimentals, precisament, t'he de preguntar per la Gaia.
8: Sí, la Gaia és la nostra protagonista i realment li tenim molt de pressa. Realment, la Gaia no va estar 21 dies. Nosaltres tenim una supervivència màxima de 21 dies, però amb altres animals. La Gaia va estar més de 10 dies al sistema, i quan la vam treure al sistema d'incubadora líquida vam fer aquesta transició que li diem postnatal, que és com quan neix, la vam tenir amb cures intensives, que en dia no la vam cuidar moltíssim, i després va fer aquesta vida postnatal, que ara mateix ja té quasi 15 mesos, tant li vam fer un test de neurodesenvolupament, vam demostrar a través de laberints de memòria que tenia un comportament exactament igual. L'únic petit comportament que va tenir diferent és que estava molt acostumada als humans, perquè la vam cuidar moltíssim, i ens va tenir que va acostumar-se a que ella era una ovella i no era un humà. Per tant, és l'únic que va tenir diferent, però realment li tenim molta estima a tot l'equip, no? I per nosaltres és com la nostra, no? Com far, no? És molt important el resultat, sobretot per demostrar que després d'haver passat per l'incubadora líquida és una ovella completament normal.
7: Mm-hmm. Quina és la diferència entre el que esteu desenvolupant aquí a Barcelona, entre aquestes sinergies amb el Clínic i el Sant Joan de Déu, respecte als Estats Units, a Filadèlfia, que van ser els primers en tirar endavant un projecte d'aquest estil?
8: Les diferències són poques, perquè en realitat estem intentant fer exactament el mateix. Hi ha diferències que cap dels dos declara, perquè ja sabeu, aquí també hi ha una mica de competició, no només competició, doncs també darrere dels dos grups de recerca, tant a l'Amèrica com al nostre, hi ha empreses, perquè una empresa que hem creat, i ells també, o sigui, es creen empreses perquè això, si no, no pot passar a ser una realitat, que és el que nosaltres volem, no? Sempre volem demostrar, però també passar a la realitat. I sabem que tenim petites diferències, perquè al final, doncs, al món de la ciència sabem aquestes coses, però fonamentalment és exactament el mateix. Però nosaltres sempre ho expliquem amb la simbologia també de l'avió. Quan es va construir el primer avió només n'hi havia un, però ara tenim l'Airbus, el Boeing, tenim diferents companyies. No tots dos fan el mateix, però amb petits detalls diferents. I aquesta és l'important, no? Que dos grups intentin fer exactament el mateix també fa que les coses avancin molt més ràpid, perquè els problemes que es troba un, després els d'altres ja se'ls ha trobat, i per tant pots fer que tot avanci molt més, i la competència també fa que les coses tirin endavant molt més ràpid.
7: Mm-hmm. I a part, n'acabem, parlaves que és important, no?, que aquesta incubadora pugui doncs comprovar-se o adaptar-se a una realitat, no?, amb els humans. Llavors et volia preguntar quines són les pròximes passes ara mateix, una mica els terminis que tenim previst.
8: Doncs ara mateix estem fent les coses per fer la sol·licitud a l'Associació Espanyola de Medicament perquè ens donin permís per poder fer aquest estudi. Això és un procés molt llarg i estem doncs preparant tota la documentació, fent tots els estudis que es necessiten perquè puguin donar permís. Amb això necessitem temps, però també necessitem diners, estem buscant finançament. Hem estimat que necessitem entre uns 6-8 milions per poder tenir totes les proves que necessitem, tots els desenvolupaments finals per arribar a aquest estudi, aquest First in Human, que es diu aquest primer estudi en humans, que estimem que podria ser fins del 2028 al 2029. Aquest és el nostre objectiu i amb això estem treballant.
7: Doncs, Elisenda, moltes gràcies per atendre'ns a COPE Catalunya i ens n'alegrem que aquest projecte que s'ha convertit en el projecte de la teva vida de moment vagi tan i tan bé.
6: Molt bé. Gràcies, Sílvia. De fet, li haurem de seguir la pista amb aquestes investigacions, amb aquests projectes, perquè són realment força interessants. Va, que d'aquí a uns minuts et parlaré de tres temes que jo crec que mira, que et poden interessar. Un, que ja ho sé, que és difícil, és molt difícil d'acceptar, però és veritat que el juliol és un bon moment per mirar el tema del testament. Però hem d'oblidar el tema de que si faig el testament és com si ja m'hagués de passar alguna cosa. No és així. I de veritat que és un document que tots hauríem de tenir i que hauríem d'anar doncs, actualitzant al llarg de la nostra vida, però tenir-lo, perquè si passa alguna cosa, que pot passar, doncs que la cosa estigui més o menys coberta. En parlarem els propers minuts. També parlarem d'embarassos i de la vitamina D. Saps que al litoral mediterrani, que ens toque força el sol, hauríem d'estar coberts de ben coberts de medicina, de vitamina D, i no és així, i que és part de responsable de que costi quedar-se embarassada, de que es pugui tenir un fill? Doncs en parlarem tot seguit aquí al migdia a COPE Catalunya i Andorra.
9: Escuchas Mediodía COPE.
10: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Si España marca el día 10, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app.

0: de Opticalia. Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
1: Relación calidad-precio.
2: Erika, 10 de 10.
1: Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante.
2: Buen ambiente, buena música.
1: Puedes hacerlo
2: y sobre
1: a ver,
2: todo
1: de cabras.
3: Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres.
4: Un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Un tercio de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Este verano brinda con los tuyos al mejor precio. Los vinos Cepa 21 te acompañarán en cada ocasión. Y solo hoy, elige tus favoritos con un 15% de descuento. Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo, con un precio único para descorchar tus mejores planes. Entra en cepa21.com y elige Cepa 21 este verano.
6: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
7: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
6: Un sabroz.
7: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
6: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
8: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: Doncs a part dels temes que t'he comentat abans, ens acostarem a dos quarts de dues amb un altre que, home, ens dona una mica una idea de, del que està pensant la gent. Perquè avui s'ha presentat el baròmetre de la primera onada a l'Ajuntament de Barcelona. La presentació l'ha fet la tinent d'alcalde Laia Bonet, juntament amb Màrius Boada, director de l'Oficina Municipal de Dades. I escolta, el Marc Monclús ha estat atent seguint tota aquesta presentació. Marc, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
10: Escolta, en quines conclusions ha arribat aquest primer estudi?
11: Doncs mira, primer, si vols, ens centrarem en la intenció de vot que demostra una vegada més la caiguda de Junts, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Ahir ja la vam comentar amb la publicació del baròmetre del CEO, doncs avui amb aquest segon baròmetre, el primer de la primera onada de 2026, doncs demostra això, una vegada més la caiguda de Junts. De fet, el partit que va guanyar les eleccions del 2023 cauria fins a la penúltima posició, només per davant de la CUP. Qui més es veuria beneficiat per aquesta caiguda tornaria a ser Aliança Catalana, que augmentaria fins a la quarta posició. Juntament amb la presència de Vox, reafirmaria la presència d'aquests partits, dels partits que el consistori qualifica d'extrema dreta. I això preocupava Laia Bonet, que ho expressava d'aquesta manera.
12: No és un fenomen nou. Actualment hi ha dos regidors de Vox, però evidentment ens preocupa, i molt, que el discurs de l'odi pugui guanyar terreny a Barcelona.
11: Esquerra i Barcelona en Comú serien els partits que quedarien en segona i tercera posició, cosa que permetria un govern socialista amb el suport d'aquests dos partits que ja passen al govern de la Generalitat. En el baròmetre també s'han presentat els problemes que més preocupen els barcelonins i tornarien a ser l'habitatge i la seguretat, que acumulen més del 50% de les respostes.
10: És que jo crec que sempre ens donen les xifres del tema polític, perquè, escolta, amb ells els interessa, però em sembla que la gent cada vegada els hi preocupa menys el tema polític i més aquests temes que ens acabes de dir.
11: Sí. La neteja en aquest cas ha baixat en comparació amb l'últim baròmetre, però els problemes que creixen són els que relacionen amb tot el tema de la immigració. I Laia Bonet atribuïa aquest creixement als discursos que ha qualificat d'extrema dreta.
12: Afortunadament, també ho vull dir amb tota claredat, a Barcelona l'extrema dreta no decideix ni decidiria l'orientació política de la ciutat, però no som immunes a aquest corrent de fons. Els debats sobre immigració estan impulsats sobretot des d'aquest àmbit, des d'aquest espai polític, des d'aquest espai ideològic.
11: De totes maneres, molt, molt lluny dels problemes que comentàvem abans, l'habitatge i la seguretat.
10: Clar.
11: Que en aquest cas han crescut en comparació a l'últim baròmetre, però és lògic perquè hi ha hagut tirotejos, hi ha hagut alguns problemes de seguretat a Barcelona.
10: Sí, sí.
11: I d'habitatge també.
10: Clar, el tema de l'habitatge és l'estrella, perquè això sí que no som immunes a Barcelona i a la resta de... Vaja, a tot arreu.
11: Sí.
10: I el tema de la seguretat sí que és veritat que la percepció és molt dolenta. I això sí que ho diu el baròmetre. I això és on han de posar l'accent, no a qui votarà i a qui aquestes històries.
11: Exacte. De fet, el baròmetre s'ha centrat sobretot en el tema de vot, perquè és l'últim baròmetre que expressarà la intenció de vot, almenys d'aquest mandat, perquè el pròxim ja no es publicarà la intenció de vot.
10: Mm-hmm. Molt bé. Alguna cosa més han comentat?
11: Bueno, han comentat sobretot que Jaume Collboni és el líder més ben considerat pels barcelonins. De fet, 6 de cada 10 encastats aproven la gestió de la ciutat del govern socialista. I la tinent d'alcalde ho valorava, òbviament, positivament.
12: Aquest baròmetre ens diu dues coses alhora. Els barcelonins valoren la feina de l'Ajuntament, però ens exigeixen continuar resolent els grans problemes de ciutat. I ens quedem amb totes dues.
11: Amb un 75% del suport, la ciutadania aprova algunes de les mesures preses pel govern de la ciutat, i aquestes mesures, almenys de les que han preguntat, són la limitació de les llicències dels supermercats 24 hores, la retirada dels pisos turístics i la limitació dels creuers que fan escala a la ciutat.
10: Molt bé, Marc Monclús, escolta, gràcies per portar-nos tota aquesta informació i aprofito ja per dir-te que tinguis bon cap de setmana.
11: Gràcies, Ricard, igualment.
10: Va, nosaltres ens acostem a 2:15. Això és el que diu aquest estudi que preocupa la gent. Jo, tu pregunta al teu entorn i tindràs clar el que preocupa a la gent. Intenten vendre't una cosa, però al final és l'altra. La seguretat, l'habitatge, llistes d'espera, tema de si està neta o no. En definitiva, que els serveis funcionin, que per això paguem tants impostos. Soc el Ricard Álvarez, anem directes cap a 2:15. De seguida parlem de la vitamina D, que a nivell mèdic és vital. Que ens ho expliquen i ens ho reexpliquen. Però avui et parlaré de la vitamina D en el tema de l'embaràs, que també és un ítem a tenir molt en compte. Aquí al migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
8: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
13: COPE Tarragona.
8: 93.5 FM.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parés del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
17: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
18: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
20: Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad.
21: Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
22: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
23: Bon dia. En un context en què alguns indicadors econòmics semblen apuntar cap a una certa recuperació, continuem constatant que moltes persones viuen en una situació d'inseguretat permanent. Sovint són famílies que, malgrat fer grans esforços per sostenir el seu projecte de vida, es mouen en una gran fragilitat, amb dificultats per accedir a un habitatge digne, mantenir una estabilitat laboral o arribar a final de mes. Aquesta realitat ens recorda que el creixement econòmic no sempre es tradueix en una millora efectiva de les condicions de vida de tothom. Preocupa especialment la situació d'infants i adolescents, de joves i de moltes famílies migrants que viuen amb una gran incertesa al seu futur. darrere de cada dada que ens aporta Càritas hi ha persones que fan esforços enormes per tirar endavant, per treballar, formar-se, cuidar els fills o reconstruir el seu projecte vital. Com diu Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya, que avui ens acompanya, no fallen les persones, massa sovint fallen les estructures socials quan no són capaces de protegir els drets més bàsics. Davant d'aquesta realitat, a Càritas continuen defensant la necessitat de polítiques públiques valentes que previnguin, protegeixin i transformin. Cal garantir el dret a l'habitatge, reforçar els mecanismes de protecció social i apostar per comunitats capaces de generar vincles, suport mutu i esperança, diu Salvador Busquets. El Papa Lleó, a l'Església de Sant Agustí de Barcelona, va dir una frase molt encertada. La vida no és una carrera per viure d'una forma solitària, és quelcom que juga en equip i cal aprendre a córrer junts. Avui començarem el programa analitzant l'estat de la pobresa al nostre país amb el president de Càritas Catalunya. A la segona part parlarem amb la Martina Arissa, alumna de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, que va guanyar el tercer Premi Gaudí 2026 pel seu treball de recerca sobre vincle, ciència i Bíblia, que tracta la relació ciència-fe des d'una perspectiva rigorosa i allunyada de prejudicis. La felicitarem per la feina feta i pel reconeixement de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Tots a punt, que comencem. Càritas Catalunya ha donat a conèixer la memòria de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com ja es va posar de manifest en la presentació de Càritas Tarragona, a tot el país hi ha un problema greu d'accés a l'habitatge que empitjora any rere any. A més, les dificultats derivades de la situació administrativa irregular de moltes persones i l'afebliment dels vincles socials i comunitaris són alguns dels factors que avui condicionen els processos d'exclusió social a Catalunya. Per conèixer com impacten aquestes realitats en la vida de les persones i les famílies més vulnerables i per tenir coneixement de la radiografia de les principals situacions de pobresa i exclusió acompanyades per Càritas al nostre país, és amb nosaltres en Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya. Bon dia, Salvador.
0: Bon dia.
23: El panorama que vàreu presentar fa uns dies a Tarragona no va ser gaire alentador. El problema de l'habitatge, de poder comptar a tothom amb un habitatge digne, té una solució viable a mig termini?
0: A llarg termini sí, i si ens hi poséssim ara, a mig termini segur que aliviaria la situació de bastantes persones. Però tothom ha d'entendre que és una política, és una carrera de fons. Una carrera de fons, a més, on el principal protagonista no poden ser les entitats socials, sinó l'administració. Es tracta d'una política social, però política en majúscula. Les entitats socials el que podem fer és aportar uns quants pisos, i quan dic uns quants pisos em refereixo a fundacions com Fundació Mambré, Fundació Foment de l'Habitatge Social, que gestionen 450-500 pisos, cadascun, que sembla molt, però que són una gota enmig de la increïble necessitat. I també el que podem aportar és la gestió d'un parc, si se'ns cedeix, un parc per destinat a col·lectius amb unes necessitats especials que sovint necessitaran acompanyament. Però això, sense una política que permeti la incorporació al mercat d'habitatge d'un nombre substantivament superior dels habitatges que hi ha i a unes condicions assequibles per a una ciutadania que les dades ens diuen que no ha superat la situació que hi havia el 2008, doncs això és paper de l'administració.
23: A Catalunya hi ha 1,3 milions de persones en aquesta situació d'exclusió social i el més greu és que el 77% de les persones en exclusió estan activades.
0: Sí, i aquesta és una dada que estem remarcant, perquè volem anar en contra de la idea aquesta de que les persones que estan en situació de pobresa, d'exclusió, o s'ho mereixen, o no s'esforcen prou, o no treballen, o no encerten en les seves decisions. No és veritat. El 77% de les famílies o de les persones segueixen les indicacions que els diuen els professionals de treball social que pertanyen a les entitats que orienten la seva situació, bé sigui serveis socials públics o bé sigui el treball social d'entitats privades, entre elles Càritas. I segueixen amb intensitat, amb fidelitat, amb honestetat, les indicacions que se'ls dona en relació a processos d'inserció laboral, vinculació a centres de salut, tota una sèrie de coses que els indiquem. Què passa? Que després de tot aquest treball, quan arriba l'hora de poder traduir aquest esforç en transformació en les seves condicions de vida, bé perquè aconseguissin una feina més estable o una feina amb un sou digne o aconseguissin un habitatge, clar, a Barcelona, per ella, amb un nen petit, una habitació de relloguer són 600 euros.
23: I a partir d'aquí, quines mesures creus que hauria de prendre l'administració?
0: En primer lloc, constituir, o sigui, un pacte d'estat per generar un pla d'habitatge assequible per a la major part de la població. Repeteixo, ja no és un problema de persones amb situació d'exclusió i pobresa severa. És un problema de classe mitjana. Els lloguers estan desbocats, sobretot si tenen en compte, si comparem aquests lloguers amb els sous que s'estan pagant. Uh-huh. Llavors, és un problema greu. Nosaltres ho hem dit diverses vegades. A l'estat espanyol, parlo d'estat perquè l'Oficina Estadística de la Unió Europea és a nivell d'estats. La capacitat de reducció de la pobresa després de transferències socials sempre ha format part de les tres últimes, en menor capacitat. I no es tracta tant de que no es destinin infrasuficients, sinó perquè hi ha una descompensació molt forta. Una política d'ingressos mínims que és absolutament necessària, si no ve acompanyada d'una política d'habitatge assequible, el que farà és que la gent que percebi aquests ingressos mínims trasbassi aquests diners no tant a millorar les seves condicions de vida, sinó a intentar aconseguir un habitatge.
23: Uh-huh. Per què creix cada cop més la pobresa? Què ha canviat en els darrers anys?
0: Segurament la redistribució. Nosaltres el que hem vist, seguint dades del Banc d'Espanya, l'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya, que és una enquesta que es publica cada 3 anys. Hi ha un any en el que es fa l'estudi de camp, l'any següent s'analitza i es treuen les conclusions, i en el següent es treuen les dades. Doncs nosaltres estem seguint aquesta enquesta des de l'any 2008, i hi ha un indicador que per nosaltres és important, que és el patrimoni net de les famílies espanyoles, no les que estan en situació administrativa irregular, ordenat segons quartils, el 25% més pobre, del 25 al 50, 50 al 75, 75, 90 i 90 al 100. I el que veiem és que en les quatre primeres categories, cap d'elles ha superat el seu patrimoni net, encara no ha assolit el nivell que hi havia en el 2008. Mm. Només en el cas del 2% més ric, està per sobre, està en el 107 o el 108%. I en concret el quartil de població en menys patrimoni, el 25% més pobre, doncs està en el 33% del patrimoni que tenia l'any 2008. Però això els hi passa també als altres tres quartils, que és classe mitjana. No s'ha recuperat el patrimoni que hi havia. En canvi, hi ha una part que sí, perquè és veritat que hi ha activitat econòmica i hi ha abundància econòmica, però no es distribueix de manera equitativa, i caldria veure el per què.
23: Ha canviat el perfil de persones o famílies que piquen a la porta de Càritas? S'ha incorporat un perfil de persona amb feina però que no arriba a final de mes?
0: Sí.
23: Què està passant?
0: Sí, sí, cada vegada. A Càritas vàrem detectar, vàrem ser dels primers que vàrem començar a atendre persones que, malgrat tenir contracte de treball, estaven per sota del llindar de pobresa. El que passa que aquesta situació era una mica especial en relació al que feien altres entitats. Però avui en dia, inclús el Consell de Treball, Economia i Social, Econòmic i Social, ho explica. Estan registrant nivells de 14-15% de treballadors que, malgrat tenir el contracte, no aconsegueixen superar aquesta situació. Per què? Bàsicament, degut a dos factors. La parcialitat en el contracte de treball. El percentatge de persones ateses a les Càritas que voldrien tenir un contracte superior al que tenen, no recordo si és del 60-70%. I l'altre gran element no és tant la parcialitat, sinó la temporalitat. Contractes de poca durada, i que això no permeten. Estan demanant a aquestes persones que construeixin el seu projecte vital amb eines que són temporals i que són inestables.
23: A quantes famílies ha donat suport Càritas al darrer 2025? Perquè en deuen ser unes quantes.
0: Sí, ha acompanyat a 86.128 llars, pràcticament 86.200, on hi viuen 199.571 persones, 200.000 persones. I això ho ha fet a través de 2.084 projectes desenvolupats arreu del territori català. La gran virtut que té Càritas és la seva capil·laritat i que està molt enganxada al territori. I bueno, és veritat que en relació a la memòria de l'any passat s'ha reduït lleugerament, si no recordo malament, l'any 2024 es van atendre 205.000-206.000 persones, però el que constatem és que les persones que estem atenent cada vegada necessiten durant més temps el suport de Càritas. Yeah. I, a més, afecta a més dimensions. Ja no és que demanen una feina, és que demanen una feina, demanen un habitatge, demanen suport psicoemocional, a ser possible, vinculació amb la xarxa de salut física o salut mental, o que tu els ajudis a fer aquest pas. És multidimensional.
23: La irregularitat administrativa agreuja l'exclusió social, evidentment. Una de cada quatre persones en situació administrativa irregular no disposa d'un espai adequat on viure. Amb la regularització ha millorat?
0: Pot millorar. Encara no es noten els efectes, però com a mínim sí que podran llogar un pis si les condicions del mercat d'habitatge ho permetessin. Aquesta és la... O sigui, nosaltres sempre diem la irregularitat o el procés de regularització el que permet és que aquestes persones passin d'una situació administrativa irregular a una situació en què, si les condicions de mercat ho permeten, es poden beneficiar dels drets socials que tenen, entre ells poder estar en un pis habitable i adequat a les seves necessitats. Problema. Quan aquest mercat, al qual ja hi tenen dret per qüestions econòmiques, és inaccessible, doncs la seva situació en la pràctica continua igual. Però això no treu en que si hi hagués una política pública d'habitatge que fes que es constituís un parc d'habitatge públic assequible, aquestes persones ho podien accedir, que abans no.
23: Clar. I si tirés endavant la hipotètica suspensió del procés de regularització, què suposaria?
0: És un escenari que ens costa d'identificar. No sabem, jo espero que això no tiri endavant, sabem que acaba per llarg, sabem en l'Assemblea de Càritas, en el Consejo de Càritas Catalunya, de Càritas Espanyola, a començaments de juny, es va acordar per unanimitat que ens personaríem en el judici que el jutge està instruint, que va demanar a les parts que estan en contra del procés i quines entitats estan a favor del procés. Càritas Espanyola, per unanimitat del Consell de Càritas Espanyola, es va aprovar que ens personaríem a favor del procés. També ens han dit que jurídicament això pot durar 2-3 anys. Ja veurem què passa. Ja veurem què passa. També és veritat que creiem que les persones que han passat aquest procés de regularització han aconseguit una feina i l'han pogut mantenir durant un mínim de 3 mesos a l'any, que és el que marca la normativa, és molt possible que això els ajudi a fer el procés de regularització no extraordinària a través del que s'ha fet, sinó l'ordinària ja existent.
23: A Càritas cada cop hi ha més necessitats, com ja estàs explicant-nos. Si no hi ha més solidaritat, la situació serà cada cop més complicada. Què proposeu? Què hem de fer entre tots?
0: Jo penso que hem d'intentar treballar a tres nivells. Càritas, una cosa que sap fer i que no ho pot deixar mai, és acompanyar la persona concreta, amb un acompanyament que inclou tant el treball social, orientar, gestionar les possibles ajudes a que tinguin dret, però també el suport emocional, que no es trobin sols, no? La solidaritat de la ciutadania, si no recordo malament, el 65 o el 67% dels ingressos del conjunt de les 10 Càritas són ingressos privats que venen de persones físiques i entitats que ens donen suport, el 30 i pico, només un 37 és públic. Això ha de continuar. I per altra banda, l'altra cosa que s'ha de fer, que ho fa Càritas, Càritas ho fa, i que forma part de la seva missió, és denunciar les causes que provoquen aquestes dinàmiques que generen pobresa i proposar solucions. I en això estem constantment fent aquesta tasca. No ens volem presentar només com els que estem contraris a l'acció del govern, sinó de dir, escolteu, govern, per aquí no anem bé perquè passa això, això i això, però què us sembla si intentéssim aquest altre camí? I aquestes propostes l'administració ho sap, i de fet en la pràctica es demostra, que amb nosaltres sempre troba una mirada crítica en relació a allò que passa, però també la voluntat honesta de cooperar i ajudar a partir de la informació que tenim. I al ser una entitat que està molt arrelada en molts llocs del territori, la visió que tenim és com bastant adequada a la realitat.
23: Mm-hmm. Creus que la visita del Papa proporcionarà més solidaritat i hi haurà més gent disposada a tenir gestos?
0: Jo crec que sí. Igual no a curt termini, però sí a mig termini. Per dos motius. Aquest Papa ha demostrat una claretat en els continguts realment sorprenent, expressats en un llenguatge que molta gent entén. I s'ha visibilitzat, no? Això, per una banda, un contingut que subscriu, a mi m'ho han dit gent que és agnòstica, m'ha dit, escolta, estic totalment d'acord amb el que ha fet, però també he dit una altra cosa, i amb com ho ha fet. O sigui, hi ha el contingut i hi ha també els gestos de normalitat que ha tingut amb persones amb nivells de patiment. A mi em va sorprendre, per exemple, per posar un parell d'exemples. A l'acte en l'estadi, quan es van explicar aquelles tres situacions tan dures d'aquella noia que havia vist com el seu padrastre havia matat el seu mare i ja va caure amb la droga i tal, l'abraçada sincera que hi va haver, o l'abraçada amb les dues dones de presó, o com jo estava a Sant Agustí, el pare, amb el Sant Pare se li va canviar la cara, es va emocionar, però amb una emoció sana, de profunda humanitat, amb aquest cas verídic, en Renzo, la situació que vivia la família, que no es va voler entrar a fons perquè no es tractava. És simplement un papa que li explica a un nano de 6-7 anys doncs coses com el mal que passa s'ha de perdonar, perquè les coses dolentes els hi passen amb els mateixos i no. I va sortir de guió, és un papa que els guions els porta molt preparats, es nota tota la seva formació, tant en dret canònic com matemàtic, com la seva experiència pastoral, però que quan convé sap sortir del guió, va sortir, i va dir, torno al guió perquè si no a les 8 encara estaríem parlant, i va tornar. I llavors vam veure en Papa amb uns continguts clars i consistents i amb una manera de fer molt propera a la de qualsevol de nosaltres.
23: Mm-hmm. Jo em quedaria amb aquella frase que va dir a l'Església de Sant Agustí: la vida no és una carrera per viure d'una forma solitària, és quelcom que juga en equip i cal aprendre a córrer junts. Sí. Molt bonic, això sí. Ja t'ho demostra tot, no?
0: Sí, sí, sí.
23: Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i moltes gràcies també als voluntaris.
0: 11.110 voluntaris, 674 professionals contractats i 18.000 centres, persones i empreses col·laboradores a nivell econòmic. La xarxa de suport a Càritas és impressionant.
23: I s'ha de donar les gràcies que existeixi Càritas a Catalunya i arreu. Gràcies, Salvador, i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.

0: L'actualitat de Tarragona.
1: Abans de contactar amb la Martina Arissa, guanyadora del tercer Premi Gaudí 2026, coneguem la notícia més destacada de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que com cada setmana ens acosta a Carles Badó. Endavant, Carles.
2: Un bon grup de nois i noies de diverses realitats de l'Arxidiòcesi de Tarragona van participar el dissabte, dia 27 de juny, en la primera edició de la trobada Samuel, una proposta organitzada pel Servei Pastoral de la Vocació amb l'objectiu d'afavorir que la vida d'aquests nois i noies pugui ser resposta a la vocació rebuda. El lema de l'activitat, que es va celebrar a Falset, pren per nom el jove Samuel, que va respondre a la crida del Senyor. Així, el programa de la jornada, celebrada com a fruit del Congrés de Vocacions de Madrid de l'any 2025, s'enfocava en l'acompanyament del descobriment vocacional dels participants. En aquest sentit, els tallers de la trobada van girar al voltant de 9 proves que els nois i noies van anar realitzant per tal de descobrir, a partir dels fruits de l'Esperit Sant, que en la nostra vida som cridats per Jesús a una missió concreta. Després d'aquests tallers, els nois i noies van gaudir d'una estona de piscina i del dinar de germanor. Posteriorment, van compartir una estona de jocs i, finalment, va tenir lloc a l'Església Parroquial de Santa Maria la celebració de l'Eucaristia, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. Durant l'homilia, el senyor arcabisbe va recordar els participants d'aquesta trobada a partir del passatge de la vocació de Samuel que escoltar Déu no és només sentir unes paraules, és dir-li «confio en tu». Vull saber què esperes de mi. Estic disposat a seguir-te. A més, va exposar que Déu no crida a persones perfectes, crida a persones disponibles a canviar de vida, a viure per estimar més, a portar esperança i a anunciar l'Evangeli. L'arcabisbe Joan va assegurar que la vocació és la manera única que Déu ha pensat perquè cadascú de nosaltres sigui feliç fent el bé. Potser Déu cridarà algun de vosaltres a ser sacerdot. Potser alguna noia serà religiosa o missionera. Potser algú serà pare o mare d'una família cristiana. Potser sereu mestres, metges, músics, pagesos. Però el més important no és què fareu, sinó amb qui caminareu. Finalment, va expressar que l'Església necessita nois i noies com vosaltres, perquè estimeu molt, perquè sigueu valents, perquè no us faci vergonya dir que sou cristians, perquè sigueu bons amics, perquè pregueu, perquè sigueu llum a l'escola, a casa i entre els amics. I els va encoratjar a tenir un cor atent, un cor que cada matí pugui dir «Parla, Senyor, avui també et vull escoltar».

0: La Martina Arisa, alumna de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, ha estat guardonada amb el tercer premi Gaudí 2026 pel seu treball de recerca de batxillerat titulat Vincle, Ciència i Bíblia, que tracta la relació ciència-fe des d'una perspectiva rigorosa i alhora allunyada de prejudicis. Aquests premis, que arriben a la cinquena edició, ja vam estar parlant amb l'Eloi Aran fa unes setmanes, es promouen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, i s'atorguen a una iniciativa educativa que és oberta a tot estudi sobre el fet religiós, la Sagrada Família i Antoni Gaudí, per part de l'alumnat de tot el Servei d'Educació de Catalunya. En el seu treball, la Martina aconsegueix que dos àmbits que sovint es presenten com a oposats puguin ser, en realitat, camins complementaris en la recerca de la veritat. Martina Arisa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per què et va treure aprofundir en la relació entre la ciència i la Bíblia?
1: Bé, doncs, personalment em va treure aprofundir en aquest tema per diversos motius, però un d'ells va ser doncs, el gran debat que jo crec que genera avui en dia entre ambdós termes, ja que normalment ho veuen com doncs, incompatibles i que no es poden complementar. Però jo, sincerament, no volia veure-ho així, no? I crec que tampoc era vist així. I, per tant, doncs, volia arribar a una opinió estable i ferma. A més, per altra banda, doncs, em generava una inquietud, perquè com a cristiana protestant i practicant, doncs, volia informar-me pel meu compte i doncs, realment doncs, saber què passava amb aquests dos àmbits i si realment doncs, podien coexistir o no. I també bueno, veig com cada dia la ciència doncs, és un tema atractiu, que la gent doncs, està ben informada, que li interessa, però també veig que en canvi la religió doncs, ja mancança i doncs, no és tan atractiu, no? I en aquesta societat avui en dia doncs, no hi ha tant coneixement i així també doncs, volia donar a conèixer aquest àmbit perquè per mi doncs, trobo que és interessant i doncs, per també donar a conèixer doncs, més àmbits en la vida.
0: Uh-huh. I a partir del treball, quina reflexió fas de la relació ciència-fe?
1: Bé, doncs jo sincerament, des del meu punt de vista, un cop finalitzat, doncs que ha portat doncs, moltes hores de pràctica, de recerca, doncs jo puc afirmar que existeix un vincle entre la ciència i la Bíblia i que per mi doncs, és això, no ha de ser dos camins oposats, sinó al contrari, un sol camí on la mateixa ciència doncs, es pot veure les creacions perfectes de Déu.
0: Tu ets jove, tens un entorn d'amics. Us interessen els temes de transcendència? O sigui, els temes vinculats a la religió?
1: Clar, des del meu punt de vista, com a cristiana, doncs sí que jo quan ho dic, no, comento amb les meves amistats, doncs sempre surten les típiques preguntes. Llavors sí que jo personalment veig que en el meu entorn a mi em fan preguntes i jo encantada de contestar-les. Però, clar, potser si no tingués doncs una persona no en el teu entorn que fos cristià, doncs potser no li preguntaries o no es farien aquestes qüestions. Llavors, bueno, jo diria que si tens l'oportunitat, doncs la gent sí que mostra interès, però si no, potser no es donaria el cas.
0: Has acabat la selectivitat, suposo que t'aniràs cap a una carrera de ciències, no?
1: Sí, de fet, bueno, jo vull estudiar bueno, odontologia i jo, de fet, he fet el batxillerat científic, però tanmateix, bueno, em considero una persona així inquieta i més, doncs, tenint la creença que jo tinc, doncs no em va impedir doncs, fer aquest projecte.
0: I animaries els alumnes que, com tu, vas començar el treball de recerca primer de batxillerat a fer-los encaminats en aquest interès per la religió, per la Sagrada Família o per la figura d'Antoni Gaudí?
1: Home, jo crec que doncs, sí, endavant, és un tema molt interessant, però també doncs, crec que el treball de recerca és una cosa que doncs, t'ha d'agradar personalment a l'individu que ho porta a terme i per tant bueno, jo animo que la gent ho faci a qui li interessa, que en el meu cas doncs, a mi m'interessava això i per això ho vaig fer d'aquest punt, però igualment són temes molt interessants que si li tenen un mínim d'interès jo crec que pot despertar una reflexió també doncs molt interessant.
0: I el fet de guanyar el tercer premi Gaudí, què ha representat per tu?
1: Bé, doncs, primer de tot va ser una mica de sorpresa, perquè jo doncs, no m'esperava no, que arribés fins tan lluny, però igualment doncs, un cop ha estat reconegut, doncs, per mi ha sigut un orgull i un reconeixement a un projecte que hi ha molta dedicació al darrere i per tant doncs, estic molt agraïda i contenta que aquest esforç doncs ha pogut estar reconegut, la veritat.
0: Molt bé, doncs Martina Arís, alumna o exalumna ja de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, que vagi molt bé d'anar endavant i que gaudeixis del premi, perquè suposo que de la Sagrada Família doncs coneixeràs diverses coses, i a més de coses que s'han inclòs en el premi, del reconeixement.
1: Sí, sí. Moltíssimes gràcies i agraïda, i ara disfrutar del meu premi.
0: Això mateix. Bon dia.

Arribem al final del nostre temps d'avui. Esperem que el contingut del programa hagi estat atractiu per tots vosaltres. Ens retrobarem, si Déu vol, la setmana vinent. Només ens queda, doncs, donar-vos les gràcies per estar al nostre costat, per la vostra fidelitat. Ho fem l'equip del programa, que el formem en Santi Grimau, que n'és el realitzador tècnic, en Carles Verdú, a la redacció, i qui us parla, Òscar Verdaguer. Rebeu una abraçada ben cordial. Recordeu-vos de la calor, sobretot. Bon dia.

fa temps que estic afònic i em surt aquesta veu, feble com una lena, i parlo a batzegades fatigoses. Faig bullir a l'estufeta herbes medicinals, receptes d'herbolari que es tornen en aire pur quan enyoro els teus ulls i la pau